0: Soc conscient que l'ambient festiu és part de la realitat de la comarca, perquè realitats hi ha moltes i en parlarem d'elles, però si em permeten, vaig a començar centrant-me en esta, perquè avui a Beniopo celebren la festivitat del Crist. I avui, a partir de les 14 hores també, estem en avís groc de nou per tempestes que poden vindre acompanyades de fortes ràfegues de vent i granís. Doncs, en este context, escolten què va ocórrer un dia com avui, però de fa 40 anys. Ho contava Antonio Capó des d'estos mateixos estudis de Radio Gandia.
1: Estamos recabando información durante la mañana de hoy de ese triste suceso que ha asolado a parte de la comarca de Arasajor, porque como decíamos anteriormente, no han sido todas las poblaciones afectadas. Esperemos que sean las menos posibles. Pero de todas formas, ayer tuvo lugar un triste suceso también en la barriada de Beniopa. Parece ser que hubo problemas y graves problemas, a resultas de los cuales tuvieron que ser varias personas atendidas en el hospital francés de Borja de Gandía, cuando se celebraba la procesión del Santísimo Cristo en la barriada de Beniopa. Emili Selfa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: ¿Qué es lo que va a pasar ahí en Beniopa?
2: Pues exactament lo que va passar és que la procesió estava ja en la meitat del trajecte i en la part més central del poble, després de passar la plaça Major en els quatre cantons, on s'havia aglomerat una quantitat important de gent, pues es, de col per vent es posa a caure aquestes pedres més grans que els ous i la gent no va tindre possibilitats reals de poder-se amagar. I per això explica la quantitat de ferits que van haver instantàniament, perquè jo vam fer així una mitja estimació i n'hi havia més d'una vintena de ferits.
1: Sí.
2: Ferits en bonys, en traus al cap, en pedres diverses.
0: El dia 25 de juliol de 1986, és a dir, demà, però de fa 40 anys. A les Afores va produir una pedregada històrica. Va afectar diversos termes de la comarca i no només va causar danys personals, com estàvem escoltant, sinó també materials i fins i tot econòmics d'alguns negocis. Però ens centrem especialment a Beniopa, perquè allí esta pedregada va coincidir en la festivitat del Crist, un dia com avui, i just en el moment quan estava celebrant-se la processó, que també hi serà esta vesprada, recordem, en un context, en un avís per tempestes. Com ho recordarà el veïnat, esta pedregada?
3: Desastre tot. Era el Cristo. Era el Cristo. Dia 25 de julio. Ahí morirà la pedregada. Jo davant, o sigui, la professora i el seu concubito, i el que va darrere mi era un amic, i que mira que eres bandido. I això feia pam, pam, pam, pam, pam, a caure, vam entrar-hi corredents. No es va trencar ni un farol del Cristo, ninguno. Va caure una pedra i un peu que vaig anar una setmana fent-me mal.
4: Pues estava en la plaça justament, a la plaça Major, i en aquest moment estava passant la processó. I entonces vam sentir de colp, ja n'hi havia una trona, i de colp vam sentir com que a casa, en terra, a Palo Seco, que hi ha el granís o la pedrega. Entonces vas començar molt, molt, molt, molt, i me recordo que el Crist que estava així, van amagar ahir en una planta baixa que n'hi ha, i tota la gent amagant-se, com vam poder. Vam anar al corregents, va baixar a posar pel baix d'un balcó, claro.
5: Nosaltres venien de la plaça en el Cristo, i ahir el mestre, que era de Barç, van entrar el Cristo a sa casa, de la pedrega i l'auge que cabia. Van posar el Cristo dins de sa casa.
0: Estos eren alguns testimonis del veïnat de Beniopa, però anem cap allà, anem cap a Beniopa, perquè tenim allí el nostre company Daniel Ardit. Bona vesprada, Dani. Sembla que no tenim el nostre company, volíem anar cap allí, perquè just també, com estàvem comentant, ui, ara sí que sembla que l'escoltem. A veure, Dani. Sembla que no, ara hi tractarem de solucionar-ho, perquè com estàvem comentant, avui volíem anar cap a Beniopa perquè esta vesprada és la processó, però a les 12 s'havia de produir eixa baixada de la imatge, que esta vesprada processonarà eixa imatge del Crist que, com estàvem comentant, demà farà 40 anys que va patir eixa pedregada. Així és que anem a tractar de tornar a esta barriada amb sentiment de poble, a Beniopa, Així que anem a fer una pauseta i anem a tractar de solucionar els problemes tècnics.

0: Notas necrológicas. Ha fallecido en Gandía don Arturo García Andaluz, fundador de Confecciones Camisería, Milán. Entierro esta tarde a las 18 horas desde el tanatorio Mondúber a la parroquia de San José. Descanse en paz. Ha fallecido en Gandía don Miguel Fuster Morant, el Fesolet de Palmera. Entierro hoy a las 18 horas desde el tanatorio Mondúber a la iglesia de Palmera. Descanse en paz.
1: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía. ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
2: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96 28 02 087.
1: Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores. También electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
3: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
4: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
5: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias, equipo, por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: I ara sí que sembla que crec que podem anar fins a Beniopo. Daniel Ardí, bona vesprada.
8: Hola, Sandra, què tal? Bona
7: ara
8: vesprada,
7: sí que sí. Bé? Sí. Dani, però on pares? Estàs allí acompanyada de la imatge? Conta'ns.
8: Sí, estic envoltat de l'altar de l'Església Santa Maria Magdalena. A l'altre costat, a la dreta, tinc la imatge del Crist de l'Empar i a l'esquerra tinc la capelleta d'on acabem de traure aquesta imatge del patró de Beniopa i ja està en el tro preparat per a la processó d'esta vesprada. Ha sigut un moment molt emotiu. Hi ha un grupet de persones a l'interior de l'Església que tenien ganes de que arribara aquest moment. Per exemple, Juan María Llopis, què tal? Bona vesprada.
9: Bona vesprada.
8: Ja heu baixat al Crist? Alguna vegada ha passat algun percans o sempre tranquil·le com avui?
9: No, sempre hi ha hagut gent que col·labora i quan hi ha col·laboració la cosa és més senzilla. No hi ha problema.
8: Sí.
9: Hi ha molta gent per baixar i mai han tingut problemes.
8: Ah. I ja el teniu en el tro, Lolín Ramírez, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
8: Moment emotiu, perquè hi ha moltíssima devoció al patró, que és de l'Empar.
10: Sí, nosaltres a Simeniopo som del Crist. Bueno, som de la Malaina també, sí. Però som del Crist, sí.
8: I el dia d'avui, quan es prepara carregar d'actes durant tot el dia?
9: Nosaltres... Per desgràcia, vaig a parlar-te així.
8: Sí.
9: Per desgràcia, el Crist sempre és una festa grossa, encara que la patrona oficial és Maria Magdalena. I per tant, la teoria de la infermissa, responent a la patrona, però el Crist tota la vida havia tingut una devoció especial. El Crist venia. i la gent ve de fora, i la gent que n'hi ha poc que viu fora, sempre ha vingut a la professió del Crist i al professor de Magdalena, no falla mai. El problema que tenim ara és que les festes no fan el dia que correspon, per exemple.
8: Perquè el dia és demà.
9: Per exemple. És a dir, nosaltres, per exemple, en la Magdalena, és el dia 22 de juliol, però, degut a les circumstàncies que hi ha en el treball i les coses, les festes la celebrar, per exemple, el dia 18, no el dia 22. Normal que aquest any doncs, sí que hem celebrat la missa corresponent el dia 22 de la Magdalena, que estava prou plena. És dir,
8: sí.
9: El que passa és que la gent ve el dia 22 a veure la professora i la professora no està.
8: Ja. Yeah.
9: Això és una cosa que es passa tots els anys. I el normal era, dins de les festes, que acabaren les festes en el Crist el dia 25. En Espanya era Santiago, no? Sempre ha sigut el dia 25 el Crist, la primera el dia 22 i continuació de totes les festes. El 22 o 25.
8: Hi ha que adaptar-se. Lorín, com ha evolucionat? Com has vist? Com a veïna de Beniopa i devota, no?, del Crist de l'Empar. Com has vist, com ha evolucionat la festa? Perquè ha hagut alguns canvis respecte a l'origen. Abans me comentaves que era una festa dels homes.
10: Antes era una festa dels homes. Jo, un pare ha sigut molts anys president de la festa del Crist i després, clar, la gent es va major i van deixant-se. I ho vam agarrar els matrimonis. Entonces, érem més joves, després també ens han fet majors i ara també ens ho han deixat. Però no volem que la festa no es celebre, que no es cal a professor, que no li facin una missa. Nosaltres ja si en Beniopa volem que Crist isca, que tinga tota la solemnitat que li toca, perquè ho portem en el cor des de xicotets.
8: Sí. Vos he dit abans de connectar en directe que anava a preguntar-vos si recordeu la Pedrega, però m'heu dit, Juan i Lorín, que vos va pillar fora. Així és que, amb el vostre permís, vaig a parlar amb un expert en la matèria, Emili Selfa. Què tal? Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
8: Tu sí que saps, vas saber, l'has estudiada i te recordes molt bé d'aquesta Pedrega de fa 40 anys, que va pillar precisament, hi ha una plaqueta, una ceràmica que indica el punt en què aquesta Pedrega va pillar el Crist de l'Empar, que el tenim així mirant-nos. Recordes aquest moment?
11: Home, el recordo perquè el vaig viure en directe.
8: Sí.
11: Va tocar com a fester, que en aquest moment estava, diríem, assistint a la professora com a fester del Crist, va pillar inesperadament, vam eixir de l'Església en amenaça de puja, però estem aposats a aquestes cronaes que es produeixen al voltant de final de juliol. I vam arribar als quatre cantons i en la plaça Major ja ens començarà a caure unes xapes grosses, d'aigua, seques, i finalment unes pedres. Les pedres eren considerables, pedra seca. La veritat és que va ferir a persones, va produir danys en la població, teulades, cotxes, abollats, de manera que es va declarar zona catastròfica. Al cap d'un any aproximadament es va tornar a declarar Beniopa zona catastròfica per les inundacions del 87. O sigui que quasi en un any, dos voltes de declaració zona catastròfica. Per tant, la població, clar, que se'n recorda, però ell fa justícia, diríem, a aquesta situació.
8: Quin moment de por, Emili. Gràcies.
7: La veritat que sí, Dani, que va ser... Escoltem les paraules, també escoltem precisament aquest missatge, aquest àudio també de l'inici del programa, de la veu de Emili Selfa també contant el que va passar. Com veig molt d'ambient, et quedes per ahí i acabar de gaudir d'este dia de festa allí a Beniopa, no, Dani?
8: Sí, i més que res, perquè si hi ha un ventilauret dins de l'església, que estic ara mateix davant d'ell, i quina cosa més bona, Sandra.
7: Que bé, doncs a continuar gaudint i que tot isca bé, que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
8: Així és. De res, adéu.

0: Hernán, anem cap a la platja nord de Gandia perquè, com estàvem contant, a partir de les 2 d'esta vesprada hi ha eixe avís per tempestes i volem saber, perquè hem estat parlant esta setmana, com es canvia eixa bandera per roja, però volem saber ara com està la bandera. José Vicente Castelló, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja en la platja nord de Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com tenim la situació a Gandia ara, a estes hores?
1: Pues avui, de moment, un dia esplèndid, un dia un poc nuvolós, amb una bandera verda, fluència de gent d'un 90%, temperatura de l'aigua de 29 graus, una briseta que està bufant molt entre el Garbí i el Llevant, i és un dia esplèndid per poder vindre a la platja.
0: O sigui, aquest dia esplèndid, però sí que és cert que a partir de les 2 molt pendents d'este avís, no?
1: Sí, estem pendents, com portem ja tota la setmana, pendents del que puga passar. Només veiem que ens avisen, hi hagi partes i ens diguen que hi ha possible de reventor, segur, doncs ja agarrarem medis oportunes.
0: Doncs en compte sempre, però per ara a gaudir d'este dia esplèndid. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I ara anem a canviar de cançó.

0: del Barcelona, que se enfrenta al Europa, y juegan hoy además Elche y Osasuna, y del Tour de Francia, ante penúltima etapa, con más de 5.000 metros de desnivel. Allí está Borja Cuadrado. Cuéntanos, Borja, muy buenas.
1: Buenas tardes. Desde las calles de Gap, a las 2 de la tarde va a arrancar la 19ª y ante penúltima etapa del Tour de Francia, con desenlace en el legendario Alpe d'Huez, que este año va a tener dos finales de etapa, hoy y también mañana. La de hoy es una jornada más corta, 128 kilómetros. Se va a ascender la famosa montaña de las 21 herraduras, con Tadej Pogačar como líder de la clasificación general, Remco Evenepoel segundo a 4.32, tercero Isaac del Toro a 6.51, el mejor español quinto, Juan Ayuso a 9.22.
0: Más en polideportivo, la selección española femenina de waterpolo está disputando la semifinal de la superfinal de la Copa del Mundo. De momento 6-8 frente a Rusia. En el tercer cuarto gana España, pasaría en este caso a la final. Y por último, en jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría en Fórmula 1.
2: Gracias, Sara. Los servicios informativos de la SER siguen trabajando para ofrecerles la última hora de los incendios. Volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
4: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
5: Por hoy Gandía, Sandra Albert.
6: 1:07 de la vesprada, continuem en el Hoy por Hoy Gandía i anem a conèixer quins són els titulars del matí. Ana Llopis, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
6: Doncs, bon dia.
7: Una de les notícies del dia, Sandra, i és molt bona notícia, i és que se reobri la pista d'atletisme Toni Herreros del Poliesportiu Municipal de Gandia. Avui mateix ja s'ha reobert, han fet una visita, podem dir, reinaugural amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i membre de l'alcalde, el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, i més tècnics municipals. Una inversió de 1,6 milions que ha suposat una remodelació integral d'esta pista, unes instal·lacions esportives de les més utilitzades de la ciutat. S'ha incorporat un paviment d'última generació, nous espais de tecnificació i millores destinades a oferir les millors condicions per a la pràctica esportiva. Escoltem l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
8: Estem en la pista d'atletisme per a testar els treballs definitius i per a estrenar-la. I això és una de les millors notícies d'esta legislatura, perquè també és una de les inversions esportives més grans que hem fet esta legislatura en la ciutat. És una inversió de 1,6 milions d'euros en una renovació integral de la pista d'atletisme, si se'n recordeu, en dos fases. La primera, la que tenia que veure en la zona de vestidors i de tecnificació, amb una nova zona de gimnàs, també la caseta de conserxeria i d'administració, i la segona, en el que és el propi tartan.
6: O sigui, que bones notícies per als atletes de la ciutat.
7: Ai, sí, és. Hem de recordar, Sandra, que feia 35 anys que no se feia una reforma, s'actuava en aquesta pista d'atletisme, i que ja té l'acte d'ocupació, el que suposa que des d'avui mateix els clubs Safor Teica, Club Atletisme del Garbí, Club Alpesa i Club Triatlon Gandia podran reprendre els seus entrenaments en esta pista. Cert és que durant les obres, i la gent ho sabrà, s'ha retardat molt la cosa. Han hi hagut molts problemes en l'empresa adjudicatària que s'ha hagut de canviar, el que ha suposat aquest retard en les obres. L'alcalde de Gandia ha dit que ha sigut una obra molt complicada, però que finalment han pogut actuar, i ha anunciat, atenció, que compensarà als clubs per els danys que ha causat aquestes obres.
8: Hi ha també una mesura damunt de la taula, que és la compensació econòmica als clubs de la ciutat per les pèrdues que hagin pogut patir esta temporada. S'articularà a través de convenis plurianuals de col·laboració econòmica amb els clubs esportius, amb els clubs d'atletisme, quantificades les pèrdues, i una vegada analitzades les pèrdues que hagin pogut patir per una temporada pràcticament d'absència de la pista d'atletisme, a més amb la molèstia i amb l'agravant d'haver-se de desplaçar a altres llocs per a poder entrenar, Aquests problemes, afortunadament, ja han acabat. Són els lògics de l'obra

0: però és que, a més, en aquesta infraestructura, afegits als problemes que una obra d'aquestes característiques pot portar, hem tingut, si se me permet dir-ho, la falta de professionalitat de l'empresa adjudicatària.
1: No sé si tenim aquesta molt bona notícia que estaven esperant, com diguem, molts clubs de la ciutat i molts usuaris.
2: I en compensació, també.
1: I en compensació, una mica. Més coses. No sé si saps el que és la unitat Delta de la policia local de Gandia.
2: M'ho imagino perquè t'he escoltat al matinal.
1: Doncs...
2: Però compta'ns.
1: És un servei de proximitat, una unitat que vigila els barris per la vespre nit, des de les 5 de la vesprada a la 1 de la matinada. Va començar en les barriades de Beniopa i Santa Anna perquè hi havia conflictes de convivència. Doncs ha sigut tan bona l'experiència que s'ha decidit portar a la resta dels barris de la ciutat. Té 12 agents. Escoltem de nou a l'alcalde de Gandia, José Manuel.
0: És una manera d'anticipar-nos als reptes, de previndre els problemes i d'actuar abans que passen cada dia per una ciutat on la seguretat i l'ordre, també la convivència, se treballen amb més eficàcia. La seva tasca és molt valorada per als ciutadans i ciutadanes i, a més, respon a aquesta demanda que ens feien des de les juntes de districte de tots els barris per a reforçar les tasques de la policia i acostar-les als llocs on hi ha problemes i a les zones on se necessita. Continuem.
1: I més coses. Greenpeace, que ha fet un informe, bueno, el seu informe que fa tots els anys, destrucció a tota costa, en el que indica que el 70% del pressupost nacional per a reparacions de la costa de la Comunitat Valenciana, vull dir nacional, es destinen a la Comunitat Valenciana, que són 170 milions d'euros. Dins d'aquestes actuacions, encara que ara ja hem de dir que presenta un millor aspecte perquè s'ha actuat sobre ella, però destaca a Tavernes de la Valldigna com el punt més conflictiu de tota la comunitat. I aporta una data que és interessant. S'ha passat, la pèrdua ha sigut de que hi havia 50 metres d'arena en els anys 60 i ara n'hi ha 5 metres d'arena.
2: O sigui que ha perdut 45 metres. Des dels anys 50 a
1: 60 al dia d'avui. I això és important dir-ho perquè moltes vegades diu, és que es va construir a vora mar, no es va construir a vora mar, n'hi havia 50 metres de platja que han desaparegut.
2: El que passa és que la mar va avançant.
1: Va avançant, així és. Esa és el punt negre, però per altra banda també destaca algunes actuacions com a exemple de recuperació i entre elles s'anomena a la platja de la Guir de Gandia.
2: També tenim eixa cara i creu, no?, d'esta situació.
1: Així és.
2: I a banda també, com cada dia, Anna, notícia del dia, que és eixa temperatura, eixes tempestes. Esta vesprada, a partir de les 2 i fins a les 9 hores, tornem a estar en avís groc per tempestes amb possibilitat de ràfegues de vent i granís. Anem a preguntar-li al meteoròleg Jordi Payà, gràcies Anna, què ocorre, perquè portem tota la setmana pràcticament amb estos avisos. Bona vesprada, Jordi.
3: Què tal? Bona vesprada.
2: Què és el que està ocorrint? Per què es provoquen o es produeixen aquestes possibles tempestes?
3: Podríem estar parlant fins demà, perquè estem tenint, estem tenint un estiu com jo no recorde mai, perquè normalment sempre associem les situacions d'altes temperatures al ponent, i no està fent ponent. El que tenim és una massa d'aire molt càlida damunt de nosaltres, que va consolidant-se, va generant una espècie de bombolla, i això té conseqüències en tot el seu entorn. Des de la temperatura de l'aigua de la mar, que està altíssima. Des de la formació de tempestes a nivells més o menys alts de l'atmosfera i produeix el fenomen que ara està molt de moda, perquè estem patint-lo molt sovint, que és el de escafitx. Que no és la primera volta que passa, perquè ja ho parlàvem l'altre dia, que ha passat el Medusa, va passar a la Fira de Gandia, va aixir la Núria Volant, o sigui, que és una cosa que va passant, però és que esta setmana estem tenint escafitx pràcticament en un lloc o una altra comunitat tots els dies. Estan passant això. Per què? Perquè tenim un embolsament d'aire càlid que està ahí pràcticament des que comença l'estiu. Enguany ja no podem parlar pràcticament d'ones de calor, perquè pràcticament està sent una ona de calor continuada.
2: Exacte.
3: Les nits són insufribles. És que no refresca, perquè la mar està tan càlida que tu te fiques a vora mar i no hi ha... Al contrari, tenim temperatures, jo estava mirant dades de la ciutat de València que són equiparables a la ciutat de Gandia, per exemple, Oliva, Miramar, qualsevol lloc de litoral de la Safor, i ahir, que tingueren temperatures que s'aproparen als 40 graus, després durant la nit les temperatures han baixat tan a poc i la humitat era tan alta que teníem una sensació tèrmica que a vegades fregava els 40 graus. I així és impossible dormir. Val. Tornem a tindre això. Quan tenim eixa bolsa d'aire càlida, el que fa és que a voltes es formen tempestes, però es formen tempestes en nivells alts de l'atmosfera. Però això és una miqueta complex d'explicar. Vaig intentar explicar-lo més ràpid i el més fàcil possible. Val. Quan eixa el núvol de tempesta, by day, té una massa d'aire molt seca, el que fa és... diguem, precipitar, es veuen el que s'anomena les virgues, aquestes cortines de pluja, que es veuen com s'evaporen. Aquest procés d'evaporació produeix un refredament sobtat de l'aire. L'aire fred pesa més que l'aire càlid. És com si tirés una bola de ferro des de la terrassa de ta casa. Baixaria, bueno, i s'estamparia contra terra. Val? Què passa? Aquesta massa d'aire freda que s'ha produït per aquest procés físic, una miqueta difícil d'entendre, va correguent cap a la superfície de la Terra, però en tubetar-se contra la superfície de la Terra es produeix l'efecte físic contrari, un calfament sobtat de l'aire. Val? Jo, mira, l'altre dia anava per la carretera i de colpa de vent, dic, mira, per ahí ve una tempesta, i mire el termòmetre del cotxe i dic, 21 graus. Caramba, que bé, ara quan vaig me refrescaré.
2: Però no.
3: Pues als 10 quilòmetres marcava 37, vull dir jo. És aquest fenomen. Primer refreda, precipita i en arribar a terra escalfa per un procés físic i és el, diguem, l'escafit càlid que estem patint i que podem tornar a patir esta vesprada, perquè com tu molt bé has dit, a partir de migdia, primera hora de vesprada, de nou entraran nuvolades com va passar ahir, es formaran tempestes i podem, pues això, vindre en ràfegues molt fortes i podem vindre també en pedra, que és el perill també d'aquestes situacions meteorològiques. Però el que encara pot ser pitjor, demà podem tindre parlar de ponent, ja el ponent clàssic, el que fa baixar les temperatures a l'interior i si anem als 40 graus a la costa, això sí, en temperatures molt baixes.
2: I Jordi, ja que menciones temperatures, ens cridava l'atenció, ahir es va parlar molt d'aquesta sensació tèrmica de vora 60 graus. Quan parlem de sensació tèrmica de 60-50 graus, per exemple, així a Marxuquera, en la Safor, hi havia més de 50 graus de sensació tèrmica. Què significa?
3: Vale. Al final, l'última frase que he dit abans, les temperatures baixen, no volia dir humitats
2: baixen.
3: Normalment, quan bufa ponent, la humitat baixa. Pot situar-se al voltant del 15 del 20%. Val. Què passa? Si la temperatura se'n va a 40 graus, doncs la temperatura de sensació sol ser de 40 graus, que ja és molt. Però ahir, en moltes zones, de, per exemple, de la costera, de la Ribera, de la Canal de Navarrés, de l'interior de la Safor, aquestes altes temperatures que estaven per damunt dels 40 graus es van barrejar a humitats del 70%, o 60-70%. I això feia que l'índex, el head index, es diu, o sigui, la sensació de calor, l'índex de calor, fora de 50-60 graus. Per tant, això és insuportable. Jo això ho he viscut també molt poques voltes. Per tant, estem davant d'una situació meteorològica extremadament anòmala enguany, aquest estiu.
2: Ha vingut per a quedar-se? O serà excepcional? Això no ho sabem, o sí, no ho sé.
3: El problema és que cada any feu la mateixa pregunta, cosa que és normal, perquè a banda de ser periodistes sou també persones i ho patiu, i el problema és que portem uns anys que cada estiu és pitjor. No és que hagi vingut per a quedar-se. És que, ja ho hem comentat també alguna volta, abans es parlava de fer front al canvi climàtic perquè no es produïra, després de mitigar-lo, de frenar-lo. Ara ja estem parlant d'adaptar-nos a ell. Perquè en aquestes condicions és molt difícil viure i el nostre quefer diari. I si és al carrer i el pega una galta que te dona ganes de tornar a entrar en casa.
2: Sí, tant de matí com de nit.
3: Corre,
2: perquè les temperatures estan altes tot el dia.
3: Per la nit tampoc refresca, això és el problema.
2: Jordi Payà, meteoròleg, gràcies per aclarir-nos una miqueta aquests conceptes que, com sempre, de vegades ens escapen un poquet, però ja ens ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies.
3: Com sempre, un plaer. Vinga, bona vesprada.
4: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía don Arturo García Andaluz, fundador de Confecciones Camisería Milán. Entierro esta tarde a las 18 horas desde el Tanatorio Mondúber a la Parroquia de San José. Descanse en paz.
5: Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
6: Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
7: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
8: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
7: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
8: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
7: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
8: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a
10: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
12: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.

0: arriba el moment de conèixer les respostes a tots aquests missatges que s'han anat fent arribar al llarg de la setmana i ho respon en este cas este divendres Imma Rodríguez, regidora del Partit Socialista. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Tenim ja aquestes respostes, anem amb el primer missatge. Diu, un missatge que ens arribava amb foto. Diu que en el pont al costat del carrer Goleta hi havia un taulell trencat i demana este oient que ho reparen per perill de caigudes i de persones en entropessar.
1: Pues bueno, agraïm moltíssim a l'oient que hemos enviat la fotografia de la zona del pont al costat del carrer Goleta, pues que té tota la raó, està per arreglar i pot ser un perill. Per tant, hem passat l'avís a serveis bàsics i el més aviat possible aniran a solucionar-ho.
0: Ja està informat eixa situació. Anem amb un altre missatge que diu que al carrer La Nau, just a l'eixida del Mercadona, hi havia un contenidor de cartó i paper que es va cremar el 21 de desembre i diu que el contenidor encara està sense tornar a ficar. Per una altra banda, al mateix carrer, quan hi ha festes al carrer, fiquen unes tanques i els cotxes circulen en direcció contrària. Els cotxes es posen a xiular pels embussos i embolics que es formen de tràfic.
1: Bueno, pues moltíssimes gràcies també a l'oient del carrer La Nau per alertar-nos d'aquestes doble situació. Entenem perfectament la seva molèstia, que falti un contenidor de cartó des de fa mesos és un inconvenient i que tingui pitos i el caos dels cotxes en les festes, durant les festes, pues també és una molèstia. D'una banda, ja hem demanat la reposició del contenidor i de l'altra banda ja hem contactat també a la policia local perquè tinguin en compte aquesta situació del trànsit quan està allà al carrer. Els agents estaran pendents per evitar que es produïsca aquesta situació de doble sentit.
0: Ahí tenim eixa resposta. Anem amb un altre missatge que informa que un fanal enfronta l'estació de trens de dilluns a divendres sempre està encès. En la piscina de Roís de Corella també es troben enceses els fanals tot el dia. I un altre oient vol informar el Departament de Serveis Bàsics de l'Ajuntament que les fanals de la plaça Benàsser i carrers Abat Solà, 1 de maig i Barranc de Beniopa estan enceses passades les 8 del matí.
1: Bueno, pues una salutació als veïns i veïnes que han escrit preocupats per la situació dels fanals encesos de matí. És ben normal que li cridi l'atenció i que passen l'avís. Vos explico un poquet com funciona això. Gandia té tots els fanals amb un rellotge astronòmic automàtic. Per tant, quan estan encesos? Pues quan els operaris estan fent una revisió perquè tenen que mantindre les bombetes que no funcionen per a poder canviar-les, clar, necessiten saber-ho i per això està de dia. De totes maneres, anirem a inspeccionar les zones puntuals perquè, o sea, pensem que ha sigut un tema de manteniment, però per si acas també comprovar que la cosa siga així.
0: Sembla que és un cas puntual, però es comprovarà igualment. Anem amb un altre missatge, que també venia amb foto, en este cas del carrer de Besa, que estava tot brut i demana este oient que es netejara.
1: Bueno, els carrers han de tindre un bon manteniment i no és de rebut veure els bruts. Hem donat un avís immediat per a que netegin els equips urbans i reforcen la zona. N'hi ha en compte que tripliquem la població i que n'hi ha que fer aquest reforç també en punts puntuals.
0: Igualment, recordem com d'important és que ens envien l'ubicació exacta de cadascuna d'aquesta incidència per poder actuar de la millor manera possible. Anem amb un altre missatge. Una veïna del carrer Calderón de la Barca es queixa de no poder circular amb els carros de la compra, però no especifica en quin punt, en este cas el que dèiem, no especifica en quin punt, si és per taulells trencats o algun altre impediment, o fa de manera general o fa com una queixa general del mal estat de les voreres del carrer, no queda clar.
1: Bueno, pues entenem també perfectament que és incomodíssim anar en un carrer de la compra, en una cadira de rodes, en un carrer de xiquet i tindre dificultats per a poder passar. El carrer Calderón de la Barca és un dels carrers més llargs de tota Gandia i necessitaríem saber quin és el punt exacte, perquè, per exemple, en el tramo d'Abat Solà i carrer Xeresa, ahir sí que va fer una renovació i estan totes les voreres adaptades, està adaptat per a les persones que vagin en carret, que tinguin mobilitat reduïda, però clar, necessitaríem saber que ens tornarà a cridar i ens diguera en quin punt exacte.
0: Un altre missatge arriba dient que les fonts de la plaça de la Salut no funcionen, que ho reparen cada 15 dies, però que es torna a trencar. El mateix oient també diu que la plaça no té ombra i que seria important ficar més ombra i marquesines per a l'urbanet.
1: Bueno, pues gràcies a l'oient per la seva explicació. Com bé diu, en estiu pues, les fonts donen una sensació de frescoreta i anirem a reparar-les les vegades que faça falta per a que estiguen operatives. Per lo que fa a l'ombra, cal recordar bueno, que els arbres pues, tenen un temps de creixement i que en uns anys estaran ja guapets i faran el seu paper de refugi climàtic, però de moment anem poc a poc. I per lo que diu de la marquesina, pues dir-li a aquesta persona que està inclosa en el nou contracte de transport públic la creació d'eixa marquesina per a esperar l'urbanet.
0: Per tant, l'ombra està en procés d'arribar
1: a aquesta
0: plaça. Un altre missatge de veu, en este cas, en el que este oient, esta persona, feia una crítica general de brutícia dels contenidors, de posicions de gossos, i proposava que instal·laren cartells en altres idiomes per informar als ciutadans d'altres nacionalitats.
1: Bé, agraïm la reflexió a l'oient que ens ha enviat l'àudio. Els equips de neteja treballen tots els dies, però és veritat que de vegades hi ha punts o dies puntuals que la situació no és la desitjada i n'hi ha que solucionar-ho. Respecte als cartells en altres idiomes, considerem que no és necessari. El civisme, a replegar les deposicions dels gossos i cuidar, no és un tema de nacionalitat o d'idiomes, sinó és un tema d'educació i respecte al veïnal. Tot el món sap que té que replegar les caques del seu gos, tot el món sap que hi ha un horari de tirar la basura i que no es poden tirar deixades al carrer. O sea, crec que al final el que n'hi ha que reforçar és la consciència ciutadana més que res.
0: Anem amb un missatge, en este cas es vam avançar una miqueta perquè esta persona preguntava quan s'obriria definitivament la pista d'atletisme i este dimarts va ser quan ho vam anunciar i vam dir que esta mateixa setmana estava prevista obrir eixa pista.
1: Pues moltes gràcies per la consulta. Sé perfectament les ganes que tenen tots els esportistes en tornar a usar la pista. Com va avançar l'alcalde i el regidor d'Esports, Jesús Naveiros, en roda de premsa, la pista d'atletisme del poliesportiu municipal ja està completament oberta des d'avui mateixa. Així que a partir d'avui, tot el món que faci esport que podrà gastar-la.
0: Ja ha arribat eixa esperada pista d'atletisme a Gandia. Anem amb un altre missatge, en este cas telefònic, d'una dona on informa que front l'edifici d'Albatros hi ha un contenidor ple i borses de fem a la vorera a les 12:30 de la nit. També diu que els contenidors soterrats estan tancats.
1: Bé, anem a veure si fa falta reforçar aquest punt en un altre contenidor i comentar-li que respecte als contenidors que estan soterrats pues cal dir que són un sistema antic que generaven moltíssims problemes de manteniment i que al final era una despesa inassumible mantindre-los i per el tema de l'olor, perquè la gent pues, al final el líquid i tot això era molt més complicat i estan tancats per aquest motiu. De totes maneres, anem a revisar la capacitat dels contenidors de la zona per a poder donar una solució ràpida.
0: Continuem parlant de contenidors perquè un altre missatge de text que també venia acompanyat amb foto es veien contenidors plens i borses per terra al carrer Barraques, prop de l'Eclipse i l'Hotel Safari. Recomanava a aquesta persona que els locals comercials de la zona no deixaren traure les begudes al carrer.
1: Bé, com dic, el tema dels contenidors és un tema recurrent. Al final tenim 3 mesos d'estiu que n'hi ha que ficar contenidors en les zones que fa falta. Revisarem i ficarem els contenidors si fa falta reforçar la zona. I per el tema de traure la beguda, bueno, pues, està prohibida directament. La policia fa, i a més la policia fa controls rutinaris en les zones i fica multes als infractors. Intensificarem la presència policial i també la neteja per a garantir la convivència.
0: També a la platja de Gandia, un altre oient diu que al carrer Rioja 67 hi ha un contenidor de fem que no funciona bé.
1: pues si el contenidor no funciona tenem que anar a arreglar-lo o a canviar-lo, perquè no pot ser que estiga en aquesta situació. Així que hem passat l'avís als serveis bàsics perquè ho millori.
0: Anem amb altres missatges. En aquest cas, un home telefona i diu que l'any passat digueren que el carril bici del passeig Rosa dels Vents es pintaria i a hores d'ara encara no s'ha pintat. També felicita l'Ajuntament pels nous carrils bici que s'han posat arreu de la ciutat.
1: Bueno, pues agraïm la felicitació pels nous carrils bici i prenem nota del comentari sobre el passeig Rosa dels Vents. I anem a explicar un poc, perquè la gent també sàpiga, que Gandia és una ciutat a 30 on els vianants i els ciclistes tenen la prioritat al 100% en la calçada. En el passeig Rosa dels Vents, com l'asfalt del costat és tan menut i estan els cotxes aparcats, i el passeig és ben ample, el que s'ha fet és que les bicicletes sí que poden anar per el passeig. És l'única via de la ciutat que sí que està permitit. Val? Per tant, com és tan ample, tampoc determinar un espai únic, pues, de moment no pareix que sigui un gran problema.
0: Anem amb altre missatge. És un missatge que venia també acompanyat amb foto d'un contenidor Play rodejat de fem al cantó entre els carrers Pintor Sorolla i carrer Abad Solà. També apareix una foto, un colxó junt a un arbre i diu l'oient que es troba ahí des de fa una setmana.
1: Bueno, pues moltes gràcies a l'oient per enviar-nos esta foto. Té tota la raó per estar enfadada. Trobar-se un matalàs abocat al carrer dona una imatge que no mereix Gandia i em passa la incidència per a que es retire. També recordar el telèfon que tenim, que és un servei de recollida gratuïta de mobles, que és el 96-286-1110. Abandonar els trastors en el carrer és un tema d'incivisme. I al final també vull fer una reflexió. Els diners que gastem la ciutat en replegar aquests trastos que estan tirats i damunt no han contactat en servei de l'Ajuntament implica que n'hi ha una paperera menys, n'hi ha un... Si gastem els diners en solucionar coses que no deurien tenir que solucionar perquè el civisme deuria brillar, pues, deixem de poder tindre altres coses.
0: 962-86-1110, aquest telèfon del servei gratuït de recollida de mobles vells. Seguim amb altres missatges. En este cas, denuncien el mal estat en què es troba el gimnàs del centre esportiu del Grau. Diu esta persona que les màquines són molt antigues, que fallen prou i es reparen amb solucions provisionals, però que tornen a fallar en breus. També denuncia que un usuari va tindre un colp al cap al trencar-se una màquina i va tindre que ser atès per una ambulància. Esta situació, diu, no és nova i que en els mesos que ha estat tancat podria haver-se aprofitat per millorar les instal·lacions.
1: Vale. Lo primer que voldria donar a l'oient és les gràcies per fer-nos arribar les seues inquietuds. Dit això, voldria fer algunes puntualitzacions. Primer de tot, vull dir-li que té tota la raó d'estar preocupat i el comprem perfectament. El primer és la seguretat de tot i de totes quan anem a fer esport i sentir parlar de que ha hagut un accident, pues, mos fica en alerta immediatament. Vull explicar-li també les coses com són de manera ben clara. És important aclarir que el centre està tancat 3 mesos, no 4. Que s'ha fet ja, clar, no és normal. O sea, si anem al gimnàs 3 mesos, pues és un món. Però que aquesta reforma era una reforma molt concreta en una subvenció europea molt específica, amb objectius de desenvolupament sostenible, el famós ODS. Això què vol dir? Que els diners només podien gastar-se en l'eficiència energètica, en plaques solars, en les noves calderes d'aerotèrmia, en la climatització, en la sauna. Gràcies a això, ara el centre gasta molt menys energia i, a més, la produeix. Però aquests diners no es podien usar per a comprar material de musculació, ¿vale? Pel que fa a les màquines, així tenim un problema real a l'empresa subministradora, però no podem donar la imatge de que tot està mal senzillament perquè no és veritat. De 46 màquines que n'hi ha al centre, n'hi ha 3 que han donat problemes. La màquina de l'incident, com no podia ser d'una altra manera, que es va retirar en seguida, i com estan en garantia, l'Ajuntament no pot manipular directament perquè si no perdríem la garantia. I la marca que s'ha donat el servei de subministrament pues, no està fent-ho de la millor manera possible. Per això, la decisió que s'ha pres és anar substituint gradualment per altres, per una altra, d'una altra marca. La qüestió és que el que volen dir és que el 95,5% de les màquines estan en ple ús. O sea, no està, dir que tot està mal, pues també és dir moltes coses. I el que no volem és que ni cap veí ni cap veïna tinguin dubtes de com està el centre. El meu company i regidor d'Esports, Jesús Naveiro, m'ha demanat expressament que traslladi la invitació a esta persona, que si mos deixa a través de vosaltres el contacte o se passa directament per Esport, per a mostrar-li totes les obres que s'han fet, totes les millores que s'han fet al centre, per a que pugui veure realment en què s'han gastat els diners i quines són les millores que s'han fet al centre. Vull dir que el Centre Esportiu del Grau ara mateix té més usuaris que mai, té més cursos que mai i les instal·lacions tenen una demanda bestial.
0: I anem amb un altre i últim missatge que ens va arribar ahir, no vam arribar a llegir-lo durant el programa, però deia una persona que viu prop del col·legi ABC que l'ecoparc que fiquen els dissabtes al parc de l'estació enfront del Mercadona ara ja no està i voldria saber on es troba el més pròxim.
1: Vale, entenc perfectament la pregunta. Quan un servei tan útil com l'ecoparc mòbil canvia de lloc, doncs és convenient si no saps on estàs. El trasllat d'uns metres s'ha fet per motiu de les obres de les antigues cases dels ferroviaris. A veure, prenem nota. El pròxim dissabte, 1 d'agost, l'ecoparc estarà en l'encreuament de l'Avinguda de València amb el carrer Calderón de la Barca, just al lateral del Mercadona. Tan pronto com acaben les obres de ferroviaris, tornarà al seu lloc habitual.
0: O sigui, estarà propet també del Mercadona. Doncs moltíssimes gràcies, Imma Rodríguez, regidora socialista, per respondre les preguntes, tots aquests missatges que ens han arribat esta setmana.
1: Pues moltes gràcies.
0: Molt bon cap de setmana i anem a recordar, com sempre, 962-961-031 o corresponda @radiogandia.net. Ens poden fer arribar els missatges que després ja veuen els divendres es responen i sempre recordem amb l'ubicació exacta de cada incidència. Moltíssimes gràcies, Imma.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Jo no sé si va a tocar-se un rock and roll, però ara ens ho conta Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia. Què passa esta nit al Real? Perquè comencen 10 dies de festes intensos. Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Pues sí, avui comencem el punt d'eixida de les festes patronals del 2026 i, com bé dius tu, pues comencem avui amb la festa de la joventut, festa dels joves, que ocupen el dia d'avui i el dia de demà, i a partir d'ahir pues comencem, encenem la metxa, que dic jo, la traca, i això durarà fins al diumenge que ve, dia 2 d'agost.
0: 10 dies de festes, molta programació, així en termes generals, més enllà dels elements tradicionals, no?, que podem trobar a les festes, què és el més destacable d'aquestes festes del Real de Gandia?
1: Bé, jo sempre destaque que el meu poble, el nostre poble, és un poble molt participatiu, i una de les virtuts és que tenim moltes associacions i les associacions col·laboren en tots els events que fem durant l'any. I, evidentment, també en les festes tenim unes associacions com la Joventut, que té la festa avui demà, el diumenge és el dia de Sant Joaquín i Santa Anna, la gent gran, associació de jubilats i pensionistes. Després també tenim un dia per als xiquets en les quintades infantils, tenim també festes patronals com és la cofradia de la Divina Aurora, el Santíssim Crist de l'Empar, també hem tingut la participació de les bandes de música, de la coral, de la colla.
0: Gustavo, un segonet, vaig a demanar-li que es fiqui un poc més prou del micro perquè el puguen escoltar encara millor i que pugui continuar, contame, perquè hi ha una llarga llista d'associacions, de dies dedicats a associacions i a grups del poble.
1: Sí, conforme està diguent-te, un orgull que en el poble siguin tantes les associacions que pràcticament la majoria participen, i això el que fa és, pues, a l'Ajuntament ens facilita molt la tasca, perquè enguany mateixa en el llibre de festes vull des d'ací donar l'enhorabona, perquè pràcticament la majoria d'associacions han aportat el seu granet d'arena fent un comentari, fent un text, compartint cosetes, i tenim un llibre de festes molt enriquidor, que es plasma en el dia a dia. Per tant, conforme estàvem comentant, a partir d'avui comencem, i són dies pues, per a desconnectar, són dies de calor, però la calor la podem combatre pues, en un entrepà, sopant al carrer, fem una cervesa, fem un cubateta, sempre dins del trellat i sempre dins del coneixement per a poder participar, i de segur que des d'avui fins al dia 2 m'ho esperen dies intensos i dies on insistís que el comboi, la felicitat, la desconnexió i, conforme m'agrada dir a mi, el just fent poble, segur que prima.
0: I a més del que ocorre moltes vegades també, a més en estiu, no?, que inclús ve molts amics, moltes famílies d'altres localitats també per a gaudir. El poble és plena durant este cap de setmana i la setmana que ve.
1: Sí, sempre, no?, quan fas una festa al cap de setmana, pues com que el cap de setmana, com que la gent...

0: a lo millor la gent que no és del Real, pues com a que li ve millor el poder decidir. Això és el que passa, que els events importants de les festes van a ocórrer cada setmana. Avui i demà en la festa de la joventut, i la setmana que ve el plat fort el tindrem dijous per la nit en la Fideuà Nocturna, on esperem al voltant de 500 persones. El divendres també és un dia molt fort en la festa de la Divina Aurora, i el dissabte també és un dia gran que ja el tenim consolidat, però el matí farem la part religiosa de la festa del Santíssim Crist de l'Empar, i ja per la nit la festa de les Quintaes, on ahir sí que és important, perquè n'hi ha gent a lo millor que per circumstàncies està fora del poble i aquest cap de setmana sí que s'apropa. I acabem el diumenge en la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu, i enguany recuperem com a cloenda un musical. Feia 4 o 5 anys que després la cloenda de festes estàvem fent un musical, l'any passat van fer un paró i enguany tornem a tindre el musical. Per tant, insistís, 10 dies amb moltes activitats per a totes les edats diverses, i pense que el nostre poble, el veïnat i la gent que ens visite va a passar-se d'allò més bé.
1: Com es nota també que les festes sempre van acompanyades de música, perquè n'hi ha molts llocs on acaben les festes amb els castells de focs d'artifici, però al Real de Gandia amb música.
0: Sí, les dues coses. Acabarem.
1: Tenim dos ingredients.
0: Sí, dos ingredients. I més, en este cas, quan parlem de música, jo també tinc la meva afició musical, soc músic de carrer, i la veritat és que qualsevol tipus de festa, alguna vegada ja m'han preguntat en alguna entrevista, jo no puc entendre ninguna festa sense música, siga trista o siga alegre. Per tant, en aquest cas, la música és músics de carrer, és músics de les orquestes, de les colles, dels orfeons. Són moments en què te ho donen i te fan molt fàcil. Avui tindrem una xaranga per al passabàs, demà un passacarrer, el diumenge tindrem la rondalla de la tardor, avui tenim orquestra, a dir, anem a tindre tant de dia, i conforme dius tu, la cloenda la farem el diumenge abans del musical, un poquet abans de les 12 de la nit. Farem la cloenda amb un espectacular castell de focs artificials. Des d'ací convida la gent a que no se ho perga, perquè després li sabrà mal, i farem la cloenda amb la música, amb el musical de Legends.
1: O sigui, que cloenda amb música, però també podríem dir que ahir va haver una mena de prèvia també amb música.
0: Sí. Prèviament ahir i després ahir hem tingut dues activitats culturals. El dimecres mos va visitar en l'auditori la coral de Bellreguard Gandia i l'Orfeó del Real. Van fer un concert molt, molt xulo, i ahir per la nit la banda de la Unió Musical va fer una gala de cinema, va fer un concert sobre pel·lícules, van muntar allí una catifa roja on els propis músics, que el 80 o el 90% eren xiquets i xiquetes, van ser els protagonistes, van caminar per la catifa roja, van fer de presentadors, i la gent va gaudir tant del concert com de la projecció d'imatges de pel·lícules com Gladiator, com La Màscara del Zorro, com El Vaquilla, com Robin Hood, com Gris, etc. Va ser un concert en què la gent va començar al voltant de les 10:30 i mos va passar volant, i sent d'allà al voltant de les 12, i la gent molt contenta. Vam eixir molt activats i molt plens per a començar avui les festes.
1: No sé si acabaran amb la mateixa sensació després de 10 dies també de festes amb activitats matí, vesprada, nit, tot el dia, no?
0: A veure, la veritat és que són dies en què acabarem cansats, conforme dic, però a veure, és fer un esforç perquè portem, i quan dic portem no parle solament per l'Ajuntament, sinó parle per les festes, per les associacions, portem molts mesos preparant, i la veritat és que el format oeste ja fa alguns anys que funciona, i tenim això, tenim els dos caps de setmana, com diguem així, de foc, i després tenim ahí, doncs, com aquell dilluns i el dimarts, seran un poquet uns dies més laix, però anem a tindre activitat. Aquest dia tindrem les finals de jornades esportives, tindrem algun espectacle de màgia, tindrem el concert de la tardor. En moment tindrem una novetat per al dimarts de 28, que anem a fer, com si diguem que la gent ho entenga, el Gran Prix, d'acord? Ah. Per a persones majors de 16 anys que estan apuntant-se, i aquesta espècie de concurs o de joc va tindre lloc en el Juan Peiró, en el camp de futbol.
1: I encara es poden apuntar?
0: Encara es poden apuntar. Poden entrar en les xarxes de l'Ajuntament, es poden apuntar, i ja estan, diguem-ne, que ja n'hi ha al voltant de 10 o 15 equips, al voltant de 50-60 persones, una activitat xula, i ahir el que farem serà, doncs, així dilluns i dimarts, tindre activitats més culturals, més d'oci, però conforme dic, que el poble no va a parar.
1: no para, amb activitats durant 10 dies, que on poden consultar per qui no ho conec encara.
0: Es pot consultar, entren perfectament a la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia, ahí tenen el programa, i també en el propi Facebook de l'Ajuntament diàriament van llançar-se bé el llibre de festes o bé la programació de cadascun dels dies.
1: Així tenen tots els dies cada dia apuntat i no es poden perdre cap
0: activitat. És impossible. El que no vinga o el que

0: No ho sàpies perquè no vol.
1: I esta nit aleshores el rock and roll n'hi haurà música, no?
0: Sí, sí, sí, avui comencem, avui comença la joventut a les 9, comença en un típic passacarrers, mm-hmm. passabars que faran la festa de la joventut, després a partir de les 10 n'hi ha sopar al parc 25 d'abril i a partir de les 12 tenim l'orquestra Platino.
1: Doncs a gaudir d'estes festes del Real de Gandia. Gustavo Mascarell, alcalde d'este municipi, gràcies per vindre.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Sona la música de l'agenda cultural i en tenim un fum per a este cap de setmana. Miren, són festes en molts pobles, ja ho hem escoltat. A banda del Real de Gandia, que comencen aquests 10 dies de festes, també hi ha la Fira de Sant Jaume en Tavernes. En honor a Sant Jaume també les festes patronals a Beniflà. A banda, Moros i Cristians a Xeresa. Festes dels Pedregals de Daimús, a Gandia. Les festes de Beniopa o el barri de Santana, també. Moltes festes, però també agenda cultural, com per exemple a Olives la del Sereno, està el Piles Fest, aquests concerts de música a la platja de Piles, i per a demà, per exemple, el Tio de la Porra recorrerà el passeig marítim Neptú de la platja i diumenge trobada de bandes de la Setmana Santa a la plaça de la Marina. També per a dissabte una activitat, una visita al tostador de Cafès Climent de Bellreguard. Per cert, que cal reservar al 687-568557. A banda d'això, també hi ha un esdeveniment solidari, aquest repte de Rema per la Vida, que va a favor de l'Associació contra el Càncer de Gandia i que es pot participar a les instal·lacions del Club de Rem CIA Gandia. Poden consultar l'horari en la web. A banda d'aquestes activitats, que ja veuen que hi ha moltes i no acabarien mai, hi ha una demà al Museu Arqueològic de Gandia. Carles Miret, arqueòleg municipal, director del MAGA, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Sandra.
0: Acosta't al micro, Carles.
1: Sí.
0: Demà tenim l'últim taller de l'estiu al MAGA. Què podem trobar?
1: Correcte. Demà és l'últim diumenge de juliol i, efectivament, tenim l'últim taller d'aquesta programació que hem portat endavant en col·laboració, o inclús diria que han sigut iniciativa d'elles del col·lectiu La Marellà. I efectivament, demà 25 de juliol a les 10:30 tenim una visita guiada i un taller. Explica això de la visita guiada, primer, perquè és una mena de recorregut que es fa pel museu previ als tallers, en cadascun dels dissabtes que s'ha anat recorrent. Perdó, crec que havia dit diumenge des. No, dissabte.
0: Dissabte, demà.
1: Demà, exacte. La visita guiada no és com les que es fan més intenses al llarg de tot el recorregut del museu, sinó que s'orienten en relació sempre al taller que va fer-se després. I precisament aquest dissabte, com és un taller de medallons d'argila romans, són com els, o molt semblants a les monedes romanes, però es fan en argila. Tenen un relleu, tenen un bust d'una persona, i per tant la visita guiada que es fa prèviament a les 10:30 té sempre relació amb eixe taller. I com bé has dit, és l'últim d'aquests 8 que hem dut a terme al llarg dels mesos
0: de l'estiu,
1: exacte, del juny i del juliol. Ho han fet des del col·lectiu La Marellada, les companyes del col·lectiu, entre les quals cal destacar a Palma Navarro, que és la que es tira una miqueta del carro, però també molta gent que ha participat al llarg de les setmanes en més o menys grau, com per exemple Ausàs Jordà, que és monitor ambiental també, Illeta de Projectes, també una altra empresa molt, molt implicada en la difusió del patrimoni immaterial i també del patrimoni cultural a la Safor, i després també hi ha altres col·laboracions com Ideari, per exemple. En general, el que hem volgut amb aquest cicle de tallers ha sigut aplicar allò que s'anomena la nova museologia, és a dir, acostar a la gent als museus, fer activitats que en el nostre cas també són gratuïtes, amb la qual cosa és d'una obertura total de la institució, que ara la gent que vulgui participar, simplement amb el límit de que hi hagi una inscripció prèvia, però també tindré una miqueta d'estimació de la quantitat de gent que vindrà.
0: Quanta gent ha anat en estos? S'ha notat aquesta nova musealització?
1: Sí, pot dir-se que sí. Jo, de fet, anava preguntant-li a Palma tots els divendres: escolta, Palma, quanta gent hi ha inscrita per a demà? I sempre m'ha dit 30 persones inscrites. Llevat precisament de la de demà, que m'ha dit que n'hi ha només 14. És a dir, que encara esteu a temps d'escriure-vos.
0: I com poden inscriure's? Anem a recordar-ho.
1: Sí, directament escrivint-li a ella o al col·lectiu La Marellà i no n'hi hauria més problema. El que passa és que el telèfon ara de Palma no el tinc així a la vista, però a mitjà...
0: Però a les xarxes del MAGA també ho poden consultar,
1: sí,
0: des de La Marellà també.
1: Clar,
0: si volen inscriure's per a fer aquests medallons d'argila.
1: Exacte, a banda de la visita guiada prèvia. I de totes maneres també vull aprofitar per recordar-vos que, bueno, per recordar-vos no, per anunciar-vos, perquè m'ho acaba de dir Palma fa un ratet, que ja s'està preparant activitats, uns nous tallers per als mesos de novembre i desembre, de cara a la tardor-hivern. És a dir, que iniciarem un altre cicle, segurament, de tardor-hivern al museu, que consistirà, possiblement, encara que tampoc m'ha donat molts detalls a mi, jo no els conec,
0: però encara està en procés, però el que sabem és que a la tardor tindrem aixòs tallers i ses visites també. Podem conèixer un poquet més el Museu Arqueològic de Gandia i també fabricar, construir, no?
1: Sí.
0: D'una manera més artesanal.
1: De fet, això jo crec que és de les coses més interessants. Poder portar el que és el patrimoni immaterial o el patrimoni dels coneixements, de les tradicions, a un lloc com és un museu, que en principi pareix que és un espai tancat i que no es presta això, però sí. De manera que ens permet i ens dona un joc magnífic per a posar en marxa una nova manera d'apropar-se a la gent i acostar a la gent del patrimoni.
0: I a banda anem a recordar que quan davant d'aquestes onades de calor i altres temperatures també el Maga està servint de refugi climàtic, o sigui que poden anar a estar fresquets.
1: Correcte, sense problema.
0: I a visitar el museu. Carles Miret, arqueòleg municipal i director del Magra, gràcies per vindre a contar-nos un poquet este taller de demà i anunciar-nos els que venen.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ací este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Maño a la tècnica. Ja saben que en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14. Com sempre, ha sigut un plaer acompanyar-los i es desitge que tinguen un bon cap de setmana. A gaudir!
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.